0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I en aquest programa especial, avui des del mercat d'aquí de Sant Josep, davant de l'Ajuntament, està amb naltros un artesà en mayúscules, d'aquesta que dius, ah, carai, si mateix. Eh? En Pep Ramis, com estàs? Més conegut per Pep Isidre, clar.
2: Molt bé, gràcies. Molt
1: jo et veig molt bé, vas a la platja o què?
2: És que en si ja som un poc moreno, i si canvi de soleil, encara ho som més.
1: Estàs amb tots tant de sargantana, també.
2: Sí, sí, pitjor. Però molt bé, no, estic, gràcies a Déu, doncs va bé.
1: Escolta, explica-vos... Què és el que fas tu des de fa 30 anys aquí, ni més ni menys?
2: Pues jo treballo a Espart. Aquí va venir un senyor aquí a Sant Josep que ho va pagar l'Ajuntament, pagava això, i van venir, dos hiverns, que es deia... bueno, ara no sortirà.
1: No passa res.
2: Som molt...
1: Ja sortirà.
2: En Pep Alifonso, ara m'ha sortit. Sí. En Pep, que és mort, que l'hagi perdonat, i m'ho va ensenyar, a jo i molts altres. I ja vaig venir dos

0: I llavors vaig començar, doncs, bueno, hi havia algú que deia, bé, que no podria aprendre això. I venia, i jo li ensenyava. I vaig anar també, quan hi havia el retorn, vaig anar dos hiverns de Sant Jordi, també fer les classes, que per allà hi ha un alumne per aquí. I llavors va fer aquí Sant Josep, i va venir Xiu de Gaspuig, que és que més anam sempre anant de colla, i fèiem classes en Sivent, doncs, d'amb uns cursets, i ell i tant i jo ens ajudàvem uns altres, vull dir que no mos d'això. I ara, doncs, el mercat, doncs, farà uns 10 anys que el vàrem aconseguir que el fessin aquí, que ho vàrem demanar una mica, doncs, va, estava un poc mesclat d'això, i en tant punt que encara és. I bueno, i estic content, i si altres també. I l'espart, doncs, anam en su juliol, a 20 de juliol.
1: Espera, que ara t'ho preguntarem, això. Espera, que li toca Manu, ara.
0: Ah, vale, no.
2: Es que me gustaría que ojalá pudiéramos tener una cámara de vídeo, porque lo está contando con una pasión que se nota que lo vive, y yo debía de estar también con la boca abierta, porque claro, lo estoy escuchando y a mí me parece apasionante esto de los artesanos, pero yo que soy de Madrid y los Isidros los tenemos como muy a mano, ¿por qué viene eso de Pep Isidro? Porque no me suena mucho.
0: Porque esto es la casa de Can Isidro. Es un señor que vino de Palma y se casó, que era Isidro, y se casó con Ibiza, y después de entonces los Isidros y los Rampuchats, el apellido es Ramis. En tanto en Mallorca como en Ibiza, los apellidos son Ramis. Y dando un punto, pues bueno, que estamos aquí.
2: Ya se quedó. Nos ha traído aquí una de las joyas, ¿verdad, Agus?, que hace aquí nuestro invitado, Pep Ramis, Pep Isidro, que lo tiene además en uno de sus puestos. Quiero que nos cuente un poquito qué es lo que es, a ver si lo podemos contar para todos los oyentes de Más de un Ibiza y Formentera, y cuando estén escuchando el programa, pues otro día se acerquen y conozcan esta maravilla. ¿Qué es lo que tengo yo ahora mismo entre las manos?
0: Això se li diu un sonedor. És un sonet petit, no és gaire gros. Això es fa d'espart, que anàvem a s'espartar a buscar-lo, normalment, que demanen permís de ser benat per anar-hi, i m'ho he deixat anar-hi, buscar-lo cap problema, i fem s'espart, que es cull verd, en su juliol és verdós, llavors deixar madurar, i llavors tenim 40 dies, normalment amb aigua de la mà, a Maran, i en els 40 dies del traim, i llavors ja es pot treballar, ja no s'ha de marar, perquè si l'has de treballar sense marar-lo, quan el treballes es romp, i així, no, així es manyega i no es romp. I bueno, i és una feina, pues, que, claro, molta gent diu, perquè això ara, aquest senyoret, que diràs, oh, això és molt petitet, això en quatre dies, això sense comptar cap petitet, i cada una setmana per fer-lo. Perquè abans d'espart, i vol coses, aquí té dues passades, aquí baix, fas el comensoi...
2: I todo a mano.
0: Todo a mano. I normalment, per començar, en Pep Alifonso mos duia una cordella que era de pitre per cosir. Però nosaltres, quan comença que ve un cunt a començar per aprendre'n, el diuen fer una cordella de tres cames petiteta per cosir-ho. I ara nosaltres ja ho treballem en cànem. Compram un rolot de cànem, perquè jo quan vaig començar a cosir en cànem, duia el manat d'escànem, feia la cordella. I llavors cosíem. I ara no, ara ja la compram, el rotllo de carn ja el compram fet, i el cosim, i queda així. I llavors aquí el rivet, també veig aquí dalt, que té el rivet aquest aquí, això ho fèiem en cordilla de tres cames, una cordilleta prima, perquè quedi més ajustat i més bé. I bueno, ja és el que fèiem.
1: Jo, a mi, en Joan és, eh?
3: Pep.
1: Jo t'he batiat, me cago en tot. Sí, és que això... Saps el que és això, la sobrassada?
0: Sí.
1: Mos falta una llesca de pan sobrassada.
0: Pues pan sobrassada, a dir-ho aquí, que ara ningú m'ho sent, el meu fill fa de sobrassada.
1: Ah, carai!
2: Pues és el que hay que entrevistar, també.
1: Hombre, escolta, Pep, a mi m'encanta tot això que veig, però jo sempre que veig coses així artesanals penso qui va ser el primer que se li va ocórrer fer una cosa així. Perquè tu mos parles de que té aquesta...
0: Això és molt vell, això és molt, molt, molt vell.
1: Clar, però algú...
0: Perquè ara aquí a Ibiza és que s'ho imaginava, perquè aquí a Ibiza, a moltes bandes, també hi ha espart dins ella. La banda de Porroig n'hi ha a Cala i Antrix, també hi ha unes taquetes d'espai, no gaire, però menys jo. Llavors també la banda de Can Martinet,

0: també n'hi ha unes taques que també té de més part, però per jo el millor espart és l'espartar, que ja té el nom, espart, l'espartar. Claro, allí, com que ara, per exemple, no s'hi pot anar, però nosaltres, per anar-hi, hem de demanar permís. Per demanar permís i no m'ho s'han calat cap pega mai. Mai. Anam els dies abans d'anar-hi o, dos dies o tres abans. Mira, demà o passat demà, després de tenir permís, clar, com és natural, anirem a l'espartar i fes part. I la barriguilla no passa per allí, però per això. Però aquest any passat, fa dos anys, que hi havia els dos, la parella, i primer un i llavors l'altre vengueren a veure a què era l'espart i com el fem. Perquè ells no ho havien vist mai. Ells sabien d'això, però no sabien d'això. No hi els hi agrada molt. I, bueno, i nosaltres pues, el fem, i llavors treballem, i fem d'això. I,
1: escolta, i Pep, i l'espart que utilitzeu és espart salvatge.
0: Això és una cosa salvatge.
1: No es pot cultivar? Perquè sigui més fàcil tot,
0: bueno,
1: això.
0: Bueno, jo no dic que no es pugui cultivar, però això és una cosa pues, que és natural, és salvatge. Ja. Com és una frígola o una estapera, també surten d'això. També el pots cultivar, si vols. El que passa que és salvatge.
1: Ja, ja, ja.
0: I això de l'espart, pues, és espartar. Aquest any passat va ser bastant, com que va ploure molt poc, era bastant dolent l'espart. Ja. Però així mateix. I ara pues, també comprem alguna mica de fora, que ve de fora d'endur molt. El que passa que és més gruixat, i per fer cosetes fines, i d'això va bé que sigui més filat l'espart.
1: Ja, ja, ja.
0: Però bueno, jo estic molt content de fer-ho, i en l'hivern també. Aquí fa curt el Sant Josep, però llavors també he fet dos anys ja a Sant Antoni, que és que ho paga el Consell, s'apunten 10 persones i venen llavors i els ensenya a fer d'això, que són res, són 4 dies, perquè això ho has de treballar i ho has de, perquè si no, no ho treballes.
1: Yeah.
0: Ho has de treballar i per friccionar i tot, perquè si no, no va bé.
1: Escolta, hi ha cantera per continuar? Sí. Hi ha cantera o què?
0: Jo no vol dir que n'hi ha, a més tinc una nena allí, precisament, que és francesa, que va venir l'any passat, que té uns amics d'aquí, va venir i ja li va agradar molt. Va comprar espart, ha fet el sellat a França i ara ha vengut allí que li ha d'ensenyar a començar a cosir la neu.
1: Carai, estàs exportant ja tradicions, eh?
2: Sí, perquè nos ha contado, Pep, nos has contado que dais un taller d'esparto aquí, en la al lado de la iglesia, ¿no? En sí, Cas Vicari.
0: En invierno també fem aquí, i fem, també fem 4 mesos, 6, 5 mesos, deu no sé. I fem, ve gent, ve gent. Home, jo l'any passat mateix varen venir 4 persones, sí, noves, que no havien fet d'això mai, i no, i bé, vull dir que n'aprenen i els agrada. El que passa que, claro, la gent jove en si no ho treballa. Això hi ha gent ja molt jubilats i molt ja que són d'edat, que en faran 4 dies i ja està.
2: I entre los turistas, Pep, que vienen por aquí por el mercado, la gente que no es de la isla de Ibiza, no sé si se quedan alucinados, porque la verdad es que esto es precioso, el trabajo que hacéis. No sé si os preguntan, se interesan, lo compran, que también es importante.
0: Hay gente como natural, como por todos los sitios, hay gente de toda. Hay quien le interesa, preguntan, y cómo lo hacemos, y qué hacemos, y todo. Y, pero hay gente que no se interesa, pues, y bueno. Y,
2: hay gente que dice, ¿y estos señores tan raros qué hacen, no?
0: Y nosotros, pues, sí, no tenemos, no. En fin, aguantamos lo que pasa y no pasa nada.
1: Pep, tú portes un capell molt guapo, ¿eh?
0: Bueno, aquest capell, sí, porque es chino, yo es chino.
1: A vos si vindran els xinos i mos faran senellons ara.
0: No, perquè aquest senell es pot fer també, el que, claro, l'hauries de forrar, perquè si no, les parts, les puntes de les parts que queden tallades.
1: Normalment es forra per dins, no?
0: Sí, s'hauria de forrar per sobre.
1: Sí, sí. I això ho feu també o deixeu així més salvatge?
0: Nosaltres ho deixem així. Ja. Llavors hi ha gent que, pues, d'això, pues, que li forram o... Perquè havia, també hi havia... Mai no era celleter, un que treballava la pell, que també els hi forrava, els hi clava, a lo millor ses anses en guies de ser d'espart eren de pell, i, però bueno, la cosa pues, no ve així.
2: Sí, perquè Pep, esto se ha convertido ya el senalló en un elemento casi casi característico de Ibiza, ya lo era para la gente que vivíais aquí,
0: sí,
2: pero ahora es como que lo compra,
0: sí,
2: mucha gente, ¿no?
0: Sí, lo que pasa que como en Palma trabajan el palmito, y lo hace mucho y lo vende mucho más barato, que es más fácil de hacer, claro, que sabe hacer como natural, pero es más y no da tanto trabajo como da el esparto, y como son los espartos es muy pequeñito, es muy fino, y aquello es más ancho, pero bueno.
1: Ahora, Manu,

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: Bé, ja sabeu que estem avui aquí al mercat de Sant Josep de Sa Talaia, però Sant Josep és molt més que mercat, és molt més que el municipi més gros de Silla d'Eivissa. Sobretot és música també, vibracions, emocions, sensacions agradables, i tenim aquí a tot un mestre que mos parlarà del Sant Josep és música, en este cas, de la música de Sant Josep. Miquel Botja, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, molt bé.
1: Cada dia més guapo, me cago en tot.
2: Escarai.
3: No passa el vino.
1: Escolta, com neix tot això de Sant Josep és música? Conta-mos.
2: Sant Josep és música? Bé, Sant Josep és música des de fa moltíssims d'anys, que dèiem aquí, perquè, si recordeu, aquí ja mos vàrem començar inventant, diguem, Sant Pepe Rock, que enguany vàrem celebrar amb aquesta exposició tan polida que vàrem fer aquí una mica més avall d'on està mare, els 40 anys, que no m'ho puc ni creure, perquè jo quasi no els tinc, no sé com pot ser, alguna matemàtica falla. 40 anys que ja organitzàvem, jo personalment, i tot el poble, pues, això, pues, imagina't si Sant Josep és música, perquè això és, diguem, la columna vertebral, i després d'això han sortit milions de coses, i una d'elles és perquè crec que m'heu cridat avui aquí.
1: Quan mires enrere, estàs content de tot el que ha passat?
2: Content, més que content, moltíssim content i molt satisfet de veure, pues, Sant Josep ha estat un poble pioner amb aquesta ordenança municipal que ha permès fer música, que això és una alegria pel col·lectiu de músics i inclús pels comerciants que poden, previ un tràmit molt simple i molt senzill online, pues sol·licitar per fer música en els seus comerços sense cap trava, complint com compleix tothom, i això és una alegria, pues, això és un poble modèlic.
4: Miquel, nos contabas que tú has cantado aquí en todas las ediciones de este mercado. ¿Qué supone fusionar un mercado de artesanía, de tradiciones, de productos de la tierra, de productos kilómetro cero, con la música? Que la gente venga aquí y descubra además todo lo bueno que tenemos aquí de cantantes y de grupos.
2: Bé, jo crec que això suposa, jo crec que la música és una cosa tan antiga com l'artesania. Ara li deim artesania, però devia haver-hi un punt que era subsistència, que era inventar coses per anar subsistint. I la música també des dels principis, pues, d'haver estat una cosa que ha estat per entretenir la gent o per cultivar l'esperit, l'ànima, o per expressar sentiments. Jo crec que deu haver anat molt de la mà, sempre, en que per carreteres diferents, i aquí, pues, ho hem ajuntat, però em pareix absolutament extraordinari.
4: Nos hablabas de que al final Sant Josep és un municipi pionero en esto de la música, de apostar por la música en directo. ¿También lo es apostar por la música de los grupos locales? Que a mí es lo que me parece que tiene todavía más importancia en este caso con Sant Josep és música.
2: Bé, sempre ha set, per lo menos en les coses que jo he estat involucrat i que m'han deixat parlar, com em va dir una vegada un alcalde, ara faré una anècdota, que estem aquí a les portes de l'Ajuntament, que un regidor li deia a l'alcalde, dir, no, és que Miquel té una idea que vol fer això i vol fer allò i a través al voltant de l'església posarà música. I l'alcalde li va contestar, digue-li que sí, que val més dir-li que sí que haver-lo d'aguantar. Ara amb tot això se m'ha oblidat la pregunta, però devia tenir alguna cosa.
5: Els grups locals.
2: Els grups locals, doncs sí. Pues sí, perquè des d'uns primers moments, inclús amb el Sant Pepe Rock, si fixau amb els cartells, pues, sempre, inclús quan hi va començar a haver-hi artistes, una de les condicions imprescindibles era que hi havia d'haver grups locals. I bé, això s'ha mantingut i, clar, si conservam lo que tenim aquí, pues segur que serà més fàcil que tot fluya.
4: Y jóvenes también, porque muchos jóvenes vienen abriendo camino. Tú acabas de cumplir 25 años de edad, o sea, eres de estos jóvenes que también estás a estrenar, pero también vienen grupos jóvenes y cantantes jóvenes que tienen un hueco, ¿no?, y que se pueden hacer un hueco.
2: Sí, sí, Sant Josep sempre s'ha dat oportunitat. Inclús me record fa molts anys quan fèiem a Roca Solivera, que després del Covid es va parar, però que qualsevol dia ho tornem a arrencar, una de les premisses eren grups nous. Cada any hi havia d'haver-hi un grup nou i el buscàvem, i això també crec que és una manera de fomentar la música. Sí.
1: Bé, com podràs veure, Miquel, jo porto aquí una camiseta de Pink Floyd. Cuidao, grupo local de Sant Carlos. Com es fa la tria dels músics que actuen aquí, o al Sant Pepe Rock, o al Sant Josep és música? Tenen que passar algun tipus de filtro o que toquen bé avant?
2: No, jo crec que és bueno, ara hi ha una associació de músics que té unes normatives, però bueno, això del mercadet, per exemple, no. Jo crec que és no hi ha cap tria ja l'Ajuntament, els regidors, els assessors de l'Ajuntament i les persones que es cuiden d'això, són gent que estan amb el món musical, més o menys, i ja saben els grups que tenen... Sempre hi ha oportunitats de gent jove, però vull dir, ja saben la gent que pot fer la feina o a qui se li pot donar una oportunitat. Són gent que són tècnics d'això, no hi ha cap pega. Avui en dia tenim... Abans és que era promotor, tècnic, carregava l'equip, organitzava el concert, venia les entrades, amb el meu cas llavors encara tocava un rato i tot, però ara, gràcies a Déu, tot està... Hi ha tècnics de cultura, doncs tots els ajuntaments molt bons, aquí Sant Josep... fantàstics i assessoren en els polítics que venen o en els directius del mercadet o de cada cosa i li diuen ja sap on posar més

0: peus abans de punyar.
1: Eivissa sempre s'ha dit que és una espècie de laboratori de música. Aquí, el que triomfava aquí, després triomfava Around the World, que diuen els que en saben, jo com no en sé, no sé el que he dit, però bueno. Gràcies a aquestes iniciatives tan interessants a través de les institucions i associacions de donar peu a que els, la gent, en principi, pugui disfrutar dels músics d'aquí, que hi ha grans músics, grans no, músics, a l'illa d'Eivissa, grans músics. És una manera també de, a aquesta illa que té la fama de la música electrònica per antonomàcia, de donar peu també a altres estils musicals, que potser seria una mica més complicat.
0: Bé, Eivissa, la història de la música d'Eivissa ha hagut moltes, moltes canvis, moltes influències, moltes coses. Hi havia... Pues sí, ara aquí tu pareix que em parles com des de que ha vengut la música electrònica i tot això. Sí, la música electrònica pues, ha estat puntera a Eivissa, és puntera al món. I sí que té possibilitats perquè, què sé, te'n vas a un poble perdut d'Estats Units i els dius on està Valladolid o León i no saben on és, però dius Eivissa i ja... I aixequen els ulls i ja saben tothom on és. I els hi diu Sant Josep i encara més. Home, Sant Josep aquí que tenim a Esvedrà. Sa Talaia, la muntanya més alta. Tot Ponent, ses illes de Ponent. El millor és des de Sabadia, Sant Antoni, fins a la platja d'en Bossa, Sant Josep.
1: A més, si em permets, Miquel, l'illa d'Eivissa, en particular també el municipi de Sant Josep, tenen una tradició, per exemple, jo porto la camiseta de Pink Floyd, però és que van estar aquí. És que van gravar una pel·lícula i tot.
0: Sí, la pel·lícula Mort, que es va gravar, que, bueno, no la recomano que la miri molta gent, perquè una... deu ser per gent molt experta, perquè, bueno, almenys quan sones a música, la pel·lícula sí. És un pèl toston, però, bueno, no, retir lo que he dit. No a veure amb Mort. No a veure...
2: No...
0: Sí, però Sant Josep ha estat influència de moltes coses i de molts músics. Bueno, sí, bueno, ara fa poc va sortint su... Es va reeditar aquella notícia de quan en Mike Oldfield va aparèixer per aquí, sí, no sé si ho vau llegir,
2: que
0: em deia... Algú li devia dir que jo era un promotor una mica, i ell el que volia era un concert. En aquella època estava al·lucinat, bueno, va comprar una casa a Escobells, i ell volia un concert a Eivissa. I algú li devia dir, parla'm amb en Miquel. I llavors em va dar compte que ell era Oldfield i jo era Prats Marí. I ell Mike i jo Miquel. I em va començar a dir, és que som ànimes bessones, tenim que fer... I amb això que estàvem per intentar-ho, doncs mira, en Prats Marí i en Prat Vell vàrem estar intentant, però al final no va quadrar, però bueno.
2: No va quadrar, quina llàstima, eh?
0: Bueno, crec que va tenir alguna pega i va decidir anar-se'n d'Eivissa.
2: Què venia, ell? Bueno, ell tot sol o Sant Germà no també? La Sali o el
0: fill? No, la Sali no la vaig arribar a veure mai. Anava rodat unes al·lotes, però ninguna... No feia encara de ser sa germana, ninguna. Però no sé que digués algun pecat.
3: Bueno, nos está quedando claro que Miquel Botia, aparte de gran músico con trayectoria, promotor, tal, no puedo imaginarme mejor embajador de San Josep. O sea, en apenas 30 segundos nos ha dicho todo lo que podemos ver en San Josep, todas las cosas buenas que podemos ver en San Josep, todo lo que tenemos en San Josep y todavía... Y estoy seguro que además, como buen ibicenco y como buen Giuseppe, si yo le digo que nos recomiende un sitio, no me lo va a decir. Para que la gente no venga y no se lo quite,
2: no,
3: que eso...
2: No es fácil, pero...
0: No, recomanaría tot Eivissa en general y, bueno, y Formentera y... que és el més...
3: Ves com ha regateado la pregunta i no ha dicho ningún sitio de Sant Josep.
0: No. Però que ja ho he dit abans, si tenim tot Ponent i tenim la muntanya més alta d'Eivissa, la Talaia, vull dir... Puja dalt la Talaia, mires tot el que es veu i tries lloc que vulguis, que n'hi ha de molt polits per tot.
1: I a mi m'agradaria comentar-te també que aquí tenim un dels... punts de referència de la música d'Eivissa, que és el Recobert, també, que ha fet molt també per la música d'aquí.
2: I que acaben de complir anys.
0: El Recobert, doncs, enguany acaba de complir 50 anys d'existència i sí, ha estat un lloc emblemàtic perquè des de quan encara no era tan fàcil com avui en dia organitzar, doncs, sempre ha lluitat per tenir música en directe un parell de dies i és, bueno, allí s'ha fet a Roca Solivera. Ui, com es cau...
2: Estamos vivos.
0: Sí. L'Onda Cero, pues cap.
1: Les coses del directe aquí.
2: L'hem salvat, Miquel.
0: Sí, el Recobert és un lloc emblemàtic com n'hi ha tants altres, com pot ser pues, a Can Jordi, un altre lloc emblemàtic, o...
2: Efectivament.
0: Sant Josep en general.
2: Molt bé, pues, Manu, ja tenim que... Perquè també té pressa que té que anar a muntar coses per aquí, vinga la música. Moltes gràcies, Miquel, una abraçada forta i endavant en tots els esforços que esteu fent perquè la música en general d'Eivissa i en particular de Sant Josep tira endavant.
0: Pues gràcies a vosaltres per estar aquí apoyant aquí el Mercadet i les activitats paral·leles que són com la música, que ha estat la meva feina, la meva passió i la meva activitat sempre, i gràcies a en aquesta casa que estem aquí, perquè ens dona ombra fresca i paga tot l'altre.
2: Gràcies,
4: bueno, gràcies.
0: El de paga ha quedat lleig, però bueno, vull dir, organitza.
2: Organitza. Dona suport moral, també.
0: Dona suport moral, sí, i sí, espiritual.
5: Eivissa tiene muchas caras, pero solo unas pocas importan de verdad. El restaurante Up and Down en el Hotel Ocean Drive Talamanca te espera cuando cae la tarde. Cocina con producto local y mediterráneo y unas vistas de 360 grados a la bahía de Talamanca y Dalvila que lo cambian todo. Una experiencia que solo se vive desde este rincón de la isla. Reserva en el 971-31-1912 o en nuestra web. Up and Down Ocean Drive Talamanca.
6: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
7: Soy Torben Meyer, el fundador de Well Deserved. Somos una agencia de eventos y organizamos eventos cooperativos para empresas extranjeras que quieren hacer cosas en Eivissa. Fomento de Turismo lleva varios productos o clubs. Un club es Eivissa Convention Bureau y ellos se encargan de promocionar eventos cooperativos en Eivissa. Y para mí es una plataforma para conocer a gente del sector, estar al día con cosas en el sector y sí, eso principalmente es porque soy miembro.
5: ¿Eres empresario y amas Eivissa? Impulsa Eivissa junto a Fomento del Turismo de la Isla de Eivissa. Más información en fomentoeivissa.com. Juntos somos más fuertes. Únete.
6: Onda Cero, tu radio.